0: escuchar.
1: Discazo, el nuevo de los Lori Meyer, se publica este viernes. Han venido tres días antes a estrenarlo aquí en Hoy por Hoy. Si se lo han perdido, lo tienen ya en podcast y en la aplicación de la SER para los móviles. Mañana más, gracias, adiós.
0: De ayudarte.
2: Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
3: Radio Alcoy, Cadena SER.
4: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 24 grados centígrados.
3: Hoy por Hoy, Alcoy. Paco Agulló.
5: Hola, bon dia i benvinguts a una nova edició de Hoy por Hoy, Alcoy, de 8 de març, 13 d'octubre. Un dia que comencem amb aquesta nova setmana del mes i ho fem amb nombrosos continguts. Primer, escoltarem al director i responsable de màrqueting de l'Associació d'Amigos de la Música d'Alcoy, Miguel Ferrandiz, amb qui farem un repàs de la nova temporada que tenen preparada amb un total de 8 espectacles per des de d'ací a principi d'octubre, d'ací dues setmanetes en octubre, fins al mes de maig. Després escoltarem a Jessica Balaguer, de Glútia, qui ens parlarà sobre la lactància materna en l'espai Ser Saludable. Amb ella arribarem a la primera part d'aquest Hoy por Hoy. La segona hora serà el torn de la jove cantant Maria Jover, la Mary, qui ens farà un repàs de la seva trajectòria musical. També tindrem el clàssic programa de cada dimarts de Radio Alcoy, Zoco Radiofónico. I per últim podrem escoltar la tertúlia d'economia, que en aquesta ocasió parlarem sobre el sector primari, és a dir, parlarem d'agricultura. I ho farem amb representants d'aquest sector amb Caixa Popular com a recolze. Amb tots aquests continguts, estem preparats? Comencem!

0: Com cada dimarts, Ràdio Alcoi té previst, té oberts els micròfons per als nostres oients dins de la secció que, com sempre, porta per nom Zoco Radiofónico. Recordem, és la secció de compra-venda per als nostres oients on poden participar en directe i allí pues, poden explicar els materials que vulguin o els objectes que vulguin regalar, que vulguin posar a la venda o que inclús estiguin interessats en adquirir, en comprar. Simplement dir aquests detalls i donar un número de telèfon per suposar de contacte. El número de telèfon per a participar en directe és molt fàcil, 96-652-62-76. 96-652-62-76. Una altra opció també, si no el fet de fer-ho en directe, de fer aquesta telefonada en directe, també es pot deixar un missatge al nostre contestador automàtic marcant el número 96-652-62-77. 96-652-62-77. I deixar un missatge com ha fet així, anem a escoltar a un dels nostres oients.
1: Hola, buenas tardes. Mira, quería vender un colchón de 1,35. Está para estrenar. Mi teléfono es 626-786-125. Repito, 626-786-125. Gracias.
0: Crec que tenim un oient en directe. Ui, pues no.

0: Anem a intentar-ho ara. Hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Sí, sí, digue'm.
1: Mire, busque piso en alquiler, en balcón, en un balcó, en el carrer Sant Nicolau, durant les festes, des de la Glòria Major hasta que passen festes.
0: Molt bé, perfecte. Pues un número de telèfon de contacte, si hi ha algun oient que...
1: 603.
0: Sí.
1: 45 06 95.
0: Perfecte, molt bé. Pues a ese número de telèfon, si algun oient té ese piso...
1: Sí, igual festes, encara es pronte, pues es para... però...
0: Sí, però bueno, sempre està bé entès mirar aquestes coses. Eso. Fantàstic. Molt bé, doncs pues gràcies per participar en el programa. Molt amable, gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Altre oient que també ha volgut participar deixant un missatge al contestador és aquest. Anem a escoltar-lo.
2: Vendo un dormitorio, un comedor, una sala de estar, un mueble recibido con espejo, una lavadora y un lavavajillas. Al número 638-309-887. Repito, 638-309-887. Gracias.
0: Hem sentit aquest missatge al contestador. Anem a veure si tenim també altre oient en directe, a veure si és així. Hola, bona vesprada.
3: Hola, buenas.
0: Sí, com vulga.
3: Mire, es que queríamos vender un traje de la Fila Miqueros, Fila Domingo Miques, para chico de unos 16 años hasta 20 y tantos. O sea, es para una persona adulta, pero que sirve también un poco joven, que ahora son altos. Está completo el traje. El teléfono de contacto es el 657-99-1383. Preguntar por Sari.
0: Perfecto, preguntar por Sari con ese número de teléfono que ha comentado, ese traje de Miquero. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias también por participar, muy amable.
3: Muy
0: a ver
3: bien.
0: Si tienes suerte.
3: Vale,
0: vaya bien, adiós. Crec que tenim altre oient, anem a veure si és de Xina. Hola, bona vesprada. Pues no. Hem intentat-ho ara. Hola, bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
0: Sí, sí, cuando
4: mira,
0: quiera.
4: Mira, quiero vender dos caballetes de pintura, de madera buena.
0: Ajá, muy bien.
4: Sí, son grandes pues, para niñas de 10 años para arriba.
0: Perfecto.
4: En madera confusa, ¿eh?
0: Ajá, muy bien. ¿Un número de teléfono de contacto, porfa?
4: Sí, 691-320270.
0: Vuélvelo a decir, si acaso, así, para poder apuntarlo bien.
4: 691-320270.
0: Perfecto, muy bien. Pues nada, pues a ver, el precio ya lo hablamos. Muy bien, estupendo. Pues nada, muchas gracias también por participar. Muy amable.
4: Gracias.
0: Comentava que aquests oients que han participat en directe també poden fer-ho deixant un missatge al contestador. També hem escoltat un parell d'oients, 96-652-62-77 al contestador i 96-652-62-76 en directe. I per últim hi ha també una opció com és al WhatsApp, al número de WhatsApp, també una nota de veu, al 655-99-57-95. 655-99-57-95. Eixes són les tres opcions per a participar en aquest programa i ens queda un minutet, ja ho tenim un poc complicat, però a veure si podrà ser una última participació molt ràpida. Em sembla que no tenim temps, així que res, es agraïm moltíssim la seva participació i la setmana que ve tornem. Pero antes de continuar con la misión, dar un consejo importante. Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Continuamos con la programación.
5: El próximo diumenge 18 d'octubre, des de la Fila Realistes, t'esperem a la Fundició Rodes a les 12 del migdia en la presentació del Boato del Capità. Recorda, el próximo diumenge 18 d'octubre a les 12 en la Fundició Rodes.
6: Caixa Popular patrocina aquest espai d'economia.
7: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
6: Comença en Radio Alcoi la tertúlia d'economia i avui anem a mirar cap al camp per analitzar l'impacte econòmic en el sector agrari. Avui ens acompanyen Pablo de Gracia, que és director de Caixa Popular així en Alcoi. Pablo, benvingut, què tal?
8: Bon dia, moltes gràcies.
6: Bueno, Pablo, m'agradaria que mos introduguera el tema del qual anem a parlar, però per donar alguna pista, si li sembla a Pablo, vaig a presentar a la resta de convidats que tenim en aquesta taula, perquè avui anem a parlar d'agricultura, del relleu generacional, de sostenibilitat, de com un producte local pot obrir-se pas en un mercat global. I per allò hem convidat a Salvador Andrés Catalina, de l'Associació al Servicio de la Polinització. Salvador, benvingut, què tal?
9: Hola, bon dia.
6: Tenim també a Marina Brotons, que és emprenedora agrícola i que representa aquesta nova sàvia, aquest relleu generacional a la incorporació al camp. Marina, què tal?
10: Bon dia, moltes gràcies.
6: I Pau Ferrando, que ve de l'Almàssera de Millena. Pau, què
11: tal? Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
6: Bueno, volem fer, Pablo, una radiografia al camp, no?
8: Sí, efectivament. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies als companys de taula, tant a Marina com a Pau com a Salvador. Alguns vos coneixia més, altres menys, no? Però sempre és un plaer el poder estar així parlant d'un sector que jo crec que és imprescindible, molt important, el sector primari. Un sector que jo no sé, i és una cosa que m'agradaria que tractarem, no?, en aquesta taula, si està recolzat, com toca o com deu de tocar. Nosaltres vam fer un estudi de lo que era el teixit econòmic de la província d'Alacant. Vam juntar, bueno, nosaltres també em posa el gorro, no?, com a membre del comitè executiu de la Càmera de Comerç, que no ha pogut vindre la presidenta. Es va fer un estudi de tres càmeres. Segur que en la província d'Alacant hi ha tres càmeres, Oriola, Alacant i Alcoi, un poc per a fer un estudi, no?, de com estava conformat el teixit econòmic de la nostra província. Claro, el problema és que quan mires la província d'Alacant, què mires? Turisme. És a dir, el 76% és sector terciari, sobretot hotels, restaurants, i després hi ha sector més avançats. Imagineu-se que el teixit industrial representava un 11%, ¿vale? Res que bo en el que representa Sinalcoi, però el sector primari un 1%. ¿Vale? Claro, ven estos datos, yo pense o puc intuir de que no està recolzat, no?, el sector com es mereix. És a dir, si totes les ajudes o totes les recolzament val pel sector terciari, pel turisme, poc podem fer en altres sectors, no?, que estan en auge i que tenim uns reptes, jo crec que molt, molt, molt interessants, no?, cara a futur. No?, de que has dit, ha sigut el relleu generacional, no?, però altres, la incorporació de la tecnologia, per exemple, en els diferents sistemes. Claro, les infraestructures que fan falta, també m'agradaria pues, que parlàvem de les infraestructures hídriques, si són les necessàries o no són les necessàries, si les infraestructures de transport perquè arriben els nostres productes són bueno, adequades o no són adequades, i, bueno, i també pues, projectes, no?, que estàvem parlant antes de col·laboració o de cooperació. No? Jo crec que en un sector, crec jo que el nostre sector primari del nostre territori és un sector micro, és un sector en el qual no existeixen grans empreses, grans distribuïdors, no?, però sí que existeixen molts micros que poden ajuntar-se, que poden col·laborar i que poden fer, jo crec que un paper fonamental. No? És a dir, sé que existeix una plataforma que va impulsar el seu dia la Mancomunitat de la Collella i el Comtat, no sé si està funcionant, no sé si està funcionant, a lo millor pues, una petició podria ser pues, el que s'incrementa el número de productors que puguin formar part d'aquesta plataforma, etc. No? I un poc i un mes sense allargar-me sí. més perquè els protagonistes sou vosaltres al final.
6: Molt bé, pues, si vos sembla, anem a arrencar amb Marina Brotons, que és emprenedora agrícola. Marina, la pregunta, des de la seva experiència, quins són aquests obstacles o els majors obstacles als quals s'enfrenta avui en dia algú que vol iniciar, mantindre un projecte agrícola en aquestes comarques? Pregunta fàcil, eh?
10: Bueno, crec que n'hi ha ahir molts eixos a descriure, però nosaltres des del projecte Usança, que ara fa 3 anyets més o menys que estem emprenent i que no parem d'aprendre, pues, al final crec que és molt important ubicar-nos en que estem en un sistema... nosaltres fem hortalisses i fem oli, tenim la nostra marca també. Entonces, en la nostra venda directa crec que és molt important ubicar-se en que estem rodejats d'un sistema agroalimentari, no?, que és molt, molt industrial, i que per tant el fet de que nosaltres estiguem produint d'una altra manera és imprescindible tindre clar el que aportem nosaltres, no?, el valor que aportem nosaltres, que és al final fer una agricultura de, com si fos d'autoconsum, no?, com un xicotet model de producció pròpia en el que les hortalisses estan cultivades d'una altra manera, i això aporta un valor en eixe mercat. Per tant, eixa comparació entre el que oferim nosaltres i el que ofereix la indústria o el que es ven en les grans superfícies, pues ja tractem de que siga un punt a favor i no un obstacle, perquè realment per la qualitat i per el sabor ja els productes parlen per si mateixa, no? I crec moltíssim en aquestes xicotetes explotacions, però sí que és cert que hem de tractar de fer molta divulgació, de fer molta educació, fer moltes cosetes que descriguin la història i les maneres de fer, les mans que posem en els projectes, no? I que també intentem interpel·lar a una visió més crítica, que a lo millor en la ciutadania realment en altres fonts pues no s'afavorís, no? I no n'hi ha una certa transparència a l'hora de consumir aquests tipus de productes, que això és un obstacle per a nosaltres perquè no es veu a lo millor tots els costos que n'hi ha d'importacions, no es veuen altres coses que fan que el cost real siga molt baix per a la persona, però que realment no s'estan mirant totes les altres parts que giren al voltant. Per tant, nosaltres tractem d'aportar un producte en el que creiem fermament perquè té una qualitat i un valor nutricional molt elevat, que són pues, al final les hortalisses que tenen que competir en altres brosses, en altres insectes, en altres que tenen que aconseguir per si mateixa els nutrients d'una terra rica, d'un sol que està ben nutrit, pues això aporta una nutrició que bueno, que hem de saber dir, hem de saber comunicar i que la gent al provar té que saber reconèixer. Per tant, pues, això et diria que és una miqueta un primer obstacle a l'hora de comercialitzar, que al final crec que és un essencial, perquè si no tens el cercle tancat, si no comercialises bé, no pots produir amb motivació o amb certa iniciativa. Per tant, diria que en tots els projectes que emprenem pues, hem de trobar què és el que hem d'oferir i pues, una miqueta què és el que aportem per a poder comercialitzar bé.
6: Jo crec que ha quedat molt ben descrita allò que li falta i li sobra a persones com Marina que estan emprenent en el camp. Anem amb una persona veterana, perquè Salvador Andrés Catalina, de l'Associació al Servicio de la Polinització. Salvador, hi ha moltes vegades que veiem la economia i la ecologia com doncs, dos mons que estan separats, no? Però no, de, no, no ha de ser així, no? Perquè des de la seva tasca, com impacta aquesta pèrdua de la polinització en la rentabilitat, per exemple, de collites com les que fa Marina, no? Clar, quines pràctiques tindrien que mantindre?
9: Hi ha que tindre en compte que l'eix polinizador són les abelles, al fi i al cap, tot el que té un fruit, tot el que té una llavor, té que tindre un agent polinizador, que en aquest cas podria ser l'abella. L'abella i diferents, altres diferents de polinizadors, perquè no sols està l'abella, hi ha que cuidar tot l'entorn. Per això l'associació SAF està fent un projecte de canvi, perquè antes estava molt centrat en els aixams d'abella silvestre, d'abella d'apis mellifera silvestre, però s'han donat compte de que l'entorn necessita no sols a les abelles, perquè les abelles apleguen està on apleguen. El bombus també mos aporta una part de la polinització que l'abella, l'apis mellifera, no mos aporta. Però al voltant existeixen una altra quantitat enorme d'abelles solitàries que completen i li donen valor a la polinització, a l'espectre sencer que necessitem. Per això, una de les coses que nosaltres no fem és anar a buscar les monoflorals. Moltes voltes venen i em diuen, escolta, Salvador, tu no tens mel de romer? Jo dic, jo no vaig a buscar la flor del romer. Jo no vaig a buscar diferents floracions, diferents monoflorals, perquè tot això m'implica, primer, manejar les colmenes d'on toca, llevar un polinizador d'on està fent la seva tasca i endur-me-lo a un puesto a fer una tasca més aïna industrial. I entonces tot això mos du a un problema. El problema és que si tu, de forma local, tens els teus principis fundacionals com a associació, vols que la polinització siga cruzada durant tot l'any, tens que tindre les teues colmenes limitades i no concentrades en un gran nucli apícola. Part número 1. Part número 2. Tenen que estar distribuïdes, con lo qual tens que manejar temes d'ací pa callà, d'allà cap ací. I part número 3. Eixes xicotetes produccions, eixes xicotetes concentracions de població, no el t'aporten la quantitat de producció apícola de mel que tu tindries si ten anares a buscar unes monoflorals. Conclusió, que el que necessitem és un altre model tot completament diferent. Necessitem combinar el que és l'apicultura en el que és la cura del medi ambient, cuidar tot el que té que veure en alrededor de tot el nostre patrimoni natural, i ahí és on defensem nosaltres que deu d'haver una espècie d'empresa mixta que ho abarque tot. Abarca el medi ambient, abarca els polinizadors, no sols l'abella, Apis mellifera, és la més coneguda, la més famosa, la que més ven i la que més està en boca de tots, perquè és un altre problema que està tenint en diferents aspectes, llámese espècies invasores, llámese tot tipus de problemes que està tenint l'Apis mellifera com a espècie, però en conjunt devíem d'abarcar-ho tot. Soles, no soles l'apis mellifera, sinó el resto dels polinizadors, el resto de coses que necessiten aquests polinizadors per a viure, i també comunicar adequadament tot el que estem fent. I tindre una xarxa de un conjunt de coses que ens donen una idea general de com està el camp realment, utilitzant a l'abella, en aquest cas, com a bioindicador.
6: Sí, perquè tot això afecta les collites, no?
9: Per supuestíssim, per supuestíssim. Va haver un punt d'inflexió enorme en l'any 1986, quan va aplegar a Espanya la plaga de la varroa. L'apicultura ja mai més ha pogut ser la mateixa antes que després de l'any 1986. Jo sol dir que van coincidir Txernobil, la bomba nuclear per excel·lència, i la bomba apícola per excel·lència, que va ser la varroa. Des de la varroa pa casí, les coses s'han tornat completament complicades per una sèrie de factors en els que la varroa és un dels vectors principals. I després estan venint, a partir d'ara, altres espècies invasores com la vespa velutina o la vespa orientalis, que des del nord la vespa velutina i des del sud la Vespa Orientalis están convertint en un sector de riesgo el de dedicarse a la vella en cualquiera de les seues formes. Per això no sols necessitem que tindre l'ajuda institucional, necessitem altre tipus de teixit, altre tipus de persones implicades que tinguen a bé el posar-se colmenes en el seu terrenet i coses així. Col·laboració, que l'eixam silvestre capaç de sobreviure no acabe en una registre de persiana i en un veí en ganes de fer-lo fugir en un insecticida en la mà. Tot això és el que hi ha que abarcar-ho, acollir-ho tot i convertir-ho en una cosa, entre comillas, vendible, perquè hi ha que recordar que, aunque sigam una associació, totes les associacions necessiten treballar en diners. I entonces, en que sigues sense ànimo de lucro, pues tú, la única diferència és que tens que reinvertir una i altra volta el capital en els fins socials. I ahí és on està jugant el tema dels estatuts i com té que estar configurat.
6: Molt bé, ara sí que m'agradaria que Pau, que és de l'Almàssera de Millena, bueno, hem escoltat tant a Marina com a Salvador donar ese valor al producte local. L'oli és un producte tradicional de les nostres comarques. Pensa que esta transformació i la venda directa podria ser com una, no sé si dir-ho, una taula de salvació per al sector, o les coses un poc més complicades?
12: Sí, nosaltres tenim tres línies de treball respecte a l'agricultor. La primera seria per a l'agricultor més xicotet. Ostres, doncs volia fer-me una caseta i al fer-me la caseta tinc 50 oliveres, què faig? Però en vez d'un any vendre a 30 cèntims, l'altre any un euro, al final és una economia molt familiar d'anar un diumenge, collir les olives i torrar en el camp, no? Doncs tota aquesta gent, el que tenim és el servici de maquila, que és oli per autoconsum, que això obrim ara el 26 d'octubre. La gent agarra cita, mos du 500, 1.000 quilos, el que siga, s'espera dues hores, se'n va al bar a fer-se un cafè, i quan torna ja té el seu oli, per autoconsum. Tot això seria la línia més agricultor menut. La segona ja seria projectes com el de Marina. Ostres, però ja no som un projecte tan menut, ja no volem oli per autoconsum per a la família, ja el que volem és aplegar a consumidor final en la nostra marca. Pues tenim més de 40 projectes així. Ahí la gent ja té un depòsit dins de la nostra almàssera, tots els dies va duent-nos les olives, anem posant-ho ahí, i seria una maquila més professionalitzada. No? I després ja, a l'hora de la venda, pues mira, tantes botelles de 5, tantes botelles de 2, i això ja seria la manera d'aplegar al consumidor final, i això ja seria la manera d'entrar al mercat en una marca diferenciada, i ahí l'almàssera actua com a paraigües. Clar, no tot el món pot tenir una almàssera, però sí que tot el món té que tindre dret a aplegar al consumidor final. Tots nosaltres som la ferramenta, la Mercè Millena fa de ferramenta per a tota aquesta gent, i després l'última manera de treballar en el llaurador és la de tota la vida. Jo duc les olives i a partir de gener vaig a la Mercè i les cobre. No? Pues mira, pues vull 200 litres d'oli per casa i l'altre vull cobrar-ho. No? Entonces, més o menys, la Mercè ha anat mutant al redor dels anys. Al final, meu abuelo la va muntar en el 1950. Al principi era pràcticament tot compra d'olives, i ara estem quasi en un 50-50. Un 50% podria ser maquila i maquila professional, i un altre 50% ja és el llaurador que ens ven a nosaltres l'oliva, i a través d'ahir nosaltres ja treballem en les nostres marques.
6: Parla de maquila, anem a explicar un poc a la nostra audiència.
12: Sí, maquila, maquilar, no? Jo crec que és el... Antes les almàrceres eren molt, molt, molt manuals, no? Entonces, quan algú anava a fer-se l'oli, quasi que inclús feia faena a l'almàrcera. I era, pues, agarrar en una gerra, ara, pues, tantes gerres pel llaurador i tantes gerres per l'almàrcerer. Es repartia així, no? Entonces, és una paraula molt, molt antiga. Jo crec que es gasta també en altres sectors, sobretot agrícola i agroalimentari. Entonces, era un poc el que el dueño de la collita aconsegueix el producte final, i nosaltres com almàrcera fem el treball de maquila, que és un poc el processar aquestes olives per obtindre l'oli.
6: Però sembla que majoritàriament, no són persones que visquen d'aquest tipus de...
12: Sí, el que és la maquila xicoteta escala, ningú viu de l'agricultura. Maquila professional poden ser o emprendedors agrícoles com Marina, o també són nous propietaris. Què ha passat? Al final, pues, hi ha moltes finques agrícoles, masos, un cert tamany, que ara són de 8 nebots, o de 8 cosins, o el que siga. Què està fent aquesta gent? Vendre. Al final, un mas no pots partir-lo entre 8, una parcel·la no pots partir-la entre 8. Tot el que estem trobant és nous propietaris, Alcoi, Serra Mariola, tota la muntanya d'Alacant, els masos estan passant a nous propietaris. I aquesta gent, doncs, poden ser empresaris, pot ser gent d'altres sectors, que aplega i veu que té un mas en 3.000, 4.000 oliveres. Ostres, què faig jo ara en 3, 4.000 oliveres? Un any a 30 cèntims, l'altre any a 1 euro, al final, si ells tenen empresa, diuen, no, jo vull la meva marca pa regalar 2.000 botelletes als clients o pa gastar la gent que tinc en exportació pa vendre també l'oli. Entonces estem trobant-se això, o emprendedors agrícoles que volen tindre la seva marca o nous propietaris, que està canviant un poc el paradigma de les finques i sobretot pel tema això, perquè l'abuelo tenia il·lusió del mas, els fills bueno i els nets ja no. Entonces això el que està fent és que estigui canviant de mans les grans finques en la zona.
6: Pablo, no sé si tens alguna pregunta. Jo tinc una, però sé que voldria que...
8: No, és que...
6: Fes un anàlisi.
8: Jo crec que el valor, no? El valor dels companys de taula, com bé ha indicat Marina, Pau i Salvador, al final és aquesta avantatge competitiva que dona els productes de qualitat i sostenibles, no? És a dir, jo crec que és importantíssim posar en valor, no?, tot l'esforç i tot el treball que esteu fent per a que els oients puguen sentir i que puguen conscienciar-se de que n'hi ha que canviar un poquiu els hàbits de consum, no?, que tenim actualment. És a dir, per exemple, hortalisses, no?, o fruites que no siguen de temporada, vull dir, això tenen una huella de carboni brutal. Si les tenes, jo a voltes vaig a determinats llocs i veig que són de països molt llunyans certes fruites o certes hortalisses, jo dic, ja, però és que estem mal acostumats perquè pensem que podem menjar tot l'any, no?, d'aquestes hortalisses, i no, i tenim que saber que són temporals, no? Per exemple, el tema de la mel que estaves dient, no? Tots no volen mel de romer. Escolta, pues sí, no és sostenible, si sí, necessitem polinitzar, si sí, necessitem mantindre, no?, l'ordre, podem dir, natural de les coses, pues escolta, pues tindrem que consumir de mil flors, no? O jo crec que és important per a que gent, no?, com Marina, Pau o Salvador, pues puguen tindre èxit, perquè efectivament econòmicament hi ha que ser sostenible, això és el primer, perquè si econòmicament no és sostenible, no és sostenible, i no social ni mediambientalment, però el tindre aquesta conscienciació, no?, de la gent, quan tu tastes algo que sàpies el sabor que fa de veritat, no el que estàs acostumat o el d'altres, no?, de produccions industrials, no? Jo crec que no, com veu, no? Ese canvi d'hàbits de consum, no? Jo crec que deben de ser té que ser important, no? I d'apoyo, lògicament, a el teixit econòmic local, no? Al igual que moltes voltes diem així que n'hi ha que comprar en el comerç local, en la tenda local, n'hi ha que consumir productes locals, no? No sé si això també vosaltres com ho veu.
6: Exacte. Sobretot, jo volia enllaçar aquesta pregunta del que estava dient Pablo. Això que es diu sempre de la Espanya vaciada, la Espanya buida, això és un efecte, podria ser un reclam? Està sent, no? Estem lluny de zero? Què penseu?
12: Sí, al final,
6: crec que és en línia el que comentava és, Pablo, no?
12: Els pobles xicotets sempre s'han nutrit de l'agricultura. L'agricultura de família tradicional ja no és rentable. Antes parlem de les ajudes. Les ajudes venen de la Unió Europea, les ajudes no estan gens malament, però existeix un volum. Al final, aquest volum a bancaleig de l'abuelo no el aconsegueixes. Tot el que és tot el munifundi està o abandonant-se o està passant a nous emprendedors que estan agarrant, perquè clar, és molt fàcil un mas vendre-lo, comprar-lo, ahí no hi ha problema. El problema són els xicotets bancals que estan alrededor dels pobles, ahí és on està el problema, i ahí és un poc on sí que està notant-se lo de l'Espanya vaciada, que quan la gent deixa de... l'abuelo va comprar la pensioneta i va en el tractor per ahí, no passa res, però quan ja ixos bancalets passen als fills i veuen que és deficitari, perquè és totalment deficitari, ostres, m'abuelo ho cuidava com a hobby, però jo no vaig a pagar per mantindre aquest patrimoni, no? Tot ahir és el forat que vegem més gran en el relleu regional, i el que n'hi ha que fer és, pues, apoyar a tots aquests projectes, que realment n'hi ha suport, el que passa que és difícil i necessites justificar un gran volum de un gran volum de terres per poder adquirir-ho. I després la venda directa és el més important. Nosaltres l'almar serà, jo crec que el 30-40% de l'oli ix per la tendeta. Entonces realment que sí que estem aconseguint, no, l'etiqueta estar en València i en castellà, que realment sí que existeix ixa venda directa, i sí que és algo que any a any veig que està fomentant-se.
9: Vale, jo per la meva banda pense que també és importantíssim, i sobretot algo que s'ha anomenat antes, així un poquet de passar, però jo crec que és fonamental, que és el tema de la mancomunitat. Nosaltres, esta setmana passada estàvem en el 9 d'octubre participant com a associació en la celebració del 9 d'octubre en la Glorieta, però només la setmana anterior, el cap de setmana anterior, estàvem en el IFA, en la Fira Agro...
6: De la d'Alacant, no?
9: Sí, la Fira de...
12: Gastronòmica.
9: La Fira Gastronòmica d'Alacant, que és un punt importantíssim, perquè ahir es donem a conèixer a un públic majoritàriament urbanita, a un públic alacantí, que està demanant este tipus de productes, i nosaltres som inaccessibles a ells, a no ser que farem, no sé, una campanya multitudinària. Sin embargo, quan vas per cara de la mancomunitat, la mancomunitat és un autèntic paraules per a tots els que estem fent este tipus de cosetes, i la veritat és que molt bé i molt agraïts perquè mos tinguen en compte i que puguem fer un front comú. És molt important, jo crec que és important. L'altra part també és també diferenciar-se una miqueta i començar a dir, ei, el meu producte no té res que veure en el que trobaràs en una gran superfície. Si mires l'etiquetatge, de fet, hem aconseguit fa molt poquet que l'etiquetatge siga més estricte a l'hora de dir mieles procedentes i no procedentes de la Comunitat Econòmica Europea, perquè ahí estava jugant-se un ball de nacionalitats i de productors i de importadors que no era normal. I això necessitava una regulació, i afortunadament ja pareix que s'ha ja regulat una miqueta més, i des de luego la posar en valor dels nostres productes locals és importantíssim.
6: Marina.
10: Sí, jo al final pense també, per exemple, que hem de posar en valor sobretot la producció agrària d'ací, sobretot també vinculant-ho, en el meu cas, en l'horticultura, per a mi és necessari vincular-ho a la gastronomia autòctona d'ací, no? I com de necessari és també per als consumidors tindre eixe mirament, com deies, Pablo, de consumir de temporada, perquè, per exemple, en estos tons, no? O en la pericana, en el pebre de pericana és molt fàcil, no? Pensar o que la gent valore que això només està en estiu, per exemple, estos tons, o que la tomaca està en estiu, però en altres cosetes s'ha globalitzat tant i s'ha invisibilitzat tant eixes maneres de produir, que crec que ens han portat a altres llocs. I crec que no hem de ser conscients de que hem de cuidar eixes cosetes que després ens aporten eixa riquesa, tant paisatgística com de després tindre una gastronomia tan nostra, no? I que té tant de valor i que és tan mencionar i tan buscar per altres llocs. Crec que és molt important que cregam en que n'hi ha altres maneres de consumir, i que de vegades fa falta potser eixir-se una miqueta del sistema que ens proposa cosetes que a lo millor no estan tan enfocades a cuidar eixa terra i cuidar eixes maneres de fer, sinó que estan un poc més girant al voltant del sistema econòmic. I crec que, per exemple, nosaltres des del projecte Usança tractem de fer ahí equilibri entre eixes dos cosetes, no? Donar-li al client el producte autòcton que tant vol i que tant forma part de la nostra cultura, com són els tostons, com és la tomaca del terreny, altres cosetes, el pebre de pericana i tots aquests cultius que són tan coneguts per a nosaltres i tan identitaris, i per altre costat, pues, també anar tractant de clavar eixa qualitat i eixe sabor i eixa educació de tots els productes que té sentit menjar en una etapa de l'any i en altres moments, en canvi, no tant. I tot això com vertebra el paisatge, com vertebra les nostres identitats, no? I com pot generar una economia local que ens enriqueixca tot. Pense que també, com estaves comentant a la introducció, com el sector terciari es beneficia, no?, d'aquest paisatge, també es beneficia de que nosaltres tinguem una riquesa gastronòmica, es beneficia de la nostra cultura, dels nostres sabers, pues crec que és algo que ha d'estar interconnectat i que hem de tractar de sostindre també eixe sector primari per tal de que tot pugui tindre una riquesa general i holística.
6: Uh-huh. Molt bé, Pablo, estem tancant ja este debat com a conclusió.
8: Sí, bueno, de fet, efectivament, com has comentat, Marina, jo crec que els grans xefs aposten molt pel producte local. Jo crec que això és l'única opció. L'única opció, perquè al final anem a carregar-se, si no, la dieta mediterrània, que sempre ha sigut un signe, no?, de benestar, no?, en la societat. A mi també, ja sé que se mos queda curtets, no?, sí, de temps, no?, però sí que n'hi havia una cosa fonamental també, i és la nova tecnologia, no?, si podem aplicar, ara que està tan de moda la IA, o que està de moda les noves tecnologies, no?, jo crec que no renyis, no?, una cosa en l'altra, jo crec que podem millorar, no?, els nostres processos utilitzant, no?, les noves tecnologies, i és una llàstima que no estigui a la universitat, perquè la universitat, clar, pot jugar un paper fonamental a l'hora d'ajudar, no?, el sector primari a la incorporació d'aquestes noves tecnologies. No sé com ho veu.
6: Sí.
9: Jo, de fet, estic aplicant de totes les noves tecnologies, perquè jo estic fent una línia de reparto a domicili. Em convé molt més agarrar i saber molt vaig a carregar la furgona, a on vaig anar, molt va acostar-me i saber exactament quins són els costos de distribució. I entonces, em mereix molt més la pena que anar a un mercadillo. A un mercadillo vas a l'aventura. O sea, vaig a mercadillos, estic present, em faig molta propaganda, tota la que puc i més, però al final lo que crec que està funcionant més és el tema del reparto a domicili. Però atenció, el reparto a domicili no seria possible si no fora perquè jo planifique des de casa molt bé la ruta, li dic al client a quina hora vaig a plegar i aplegue a aquesta hora, perquè gràcies a les noves tecnologies hi ha navegadors que em diuen que des d'ací fins ací es tarda tant, i entonces moltes voltes la gent es meravella de lo puntual que sóc en el reparto, i no és una feina que s'ha fet de la noche a la mañana, és una cosa que ha estat preparada, i com està preparada sempre dona el resultat que més o menys esperes. No sé vosaltres, que com a productors, si penseu
12: que podria ser. A nivell agrícola, el que més està ara de moda és el tema dels drons per a ús agrícola. Realment esta zona no és una zona de dron, perquè realment si en el tractor en 15 minuts has cruzat el bancal, en el dron en un minut. Entonces sí que en el futur, quan fiques més grans, el dron pot ser una opció de noves tecnologies, i en l'almarxa, per exemple, sí que veig això, no? Nosaltres, per fer el rendiment de l'oliva, gastem un NIR, al final és un rayo láser que analitza en 30 segons el rendiment. Entonces, nosaltres, un llaurador descarrega el remolc i mentre està descarregant analitzem la seva oliva i ja sabem quin rendiment té i quina qualitat té, no? Tot, jo crec que a nivell de laboratori, a nivell d'indústria, sí que pot servir més. A nivell agrícola, compartint d'un minifundi, el minifundi no pot absorbir ningun tipus de nova tecnologia a gran escala, però jo crec que seria això, un poc laboratori i el tema dels drons, un poc el que vindrà més endavant, a part de tota la mobilitat elèctrica.
10: Sí, jo pense que hem de saber implementar tots aquests canvis. Per exemple, nosaltres en el projecte Usança és com que tenim per un costat, no?, el traure força i mostrar múscul de mira, estem fent un cultiu a l'antiga usança, un cultiu tradicional i que estarà cultivat a l'antiga usança, però també necessitem jugar en aquesta orografia, no? Al final tenim uns bancals molt irregulars, menuts, que ens impedeixen moltes voltes mecanitzar, i que justament és algo molt positiu per a aquest cultiu tradicional i per a aquest sabor i aquesta qualitat. Però per altra banda sí que és necessari, i com us comentava al principi, és un continu aprenentatge d'anar implementant altres tipus de maquinària, anar quadrant els moments en els que fem les coses per a poder aprofitar millor el temps i jugar en els mínims costos. I com comentava Pau, no? Al final estos bancals que tenim en les nostres comarques, pues, poden donar molt de sí, però hem de saber jugar molt bé les cartes per a que aquests costos no mos se mengen. Entonces crec que és molt important anar implementant totes aquestes cosetes, i per altra banda també la tecnologia, no? Jo és veritat que faig el projecte en companyia de mon pare, que som dues generacions molt diferents, però que cadascuna aporta les seues cosetes, i per al projecte Usança és molt important les xarxes socials, per exemple, que és el altra ferramenta tecnològica que és molt important per a poder comunicar-se i fer un altre tipus de connexió amb els clients, no? Potser la gent de Cocentaina sap de manera evident que el dijous n'hi ha mercat i que nosaltres estem allí, però ens ha servit moltíssim per a connectar amb gent d'altres comarques i d'altres pobles que poden saber que estem els dijousos en el mercat i que estem els dissabtes venen la nostra hortalissa i la fruita d'altres productors en el nostre propi bancal els dissabtes de matí. Per tant, això és fonamental per als dies, per als temps d'avui en dia, que ens servisca de pont per a poder donar aquesta riquesa a la ciutadania.
6: Clar que sí, fer atractiu a noves generacions que, bueno, que estiguen pensant-se en dedicar-se a això del camp. Bueno, pues jo crec que perfecta radiografia, Pablo, vos agraïs tant a Salvador, Andrés Catalina, a Marina Brotons i a Pau Ferrando les vostres aportacions en aquesta tertúlia. I Pablo de Gràcia, com no, director de Caixa Popular a Sinalcoi, que ens ha brindat esta oportunitat. Gràcies a tots. Fins així aquesta tertúlia d'economia.
8: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
8: Gràcies.
13: Con Javier Casal.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno acata la decisión del Supremo, pero habla de consecuencias de extraordinaria gravedad. El derecho a voto no se puede restringir. Es la respuesta de Moncloa después de que el alto tribunal haya decidido mantener sus medidas cautelares y no vaya a permitir el próximo 29 de noviembre el derecho a voto de los nacionalizados a través de la llamada Ley de Nietos.
15: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Acabamos de conocerlo y se está estudiando efectivamente por parte de la abogacía del Estado.
14: Emma Saiz, la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Partido Popular sigue apretando, emulando, copiando a Vox con su estrategia de poner en cuestión el sistema electoral y alentando la teoría de los peligros de un pucherazo. Lo cierto es que esta decisión del Supremo abre un debate político y jurídico muy intenso, pero sobre todo muy urgente por los plazos. La SER puede avanzar a esta hora que de ese censo total de descendientes nacionalizados, unos 160.000 españoles a los que se deja sin votar, están, digamos, controlados o localizados más de 70.000, pero la mayoría, difícilmente, Pedro Jiménez, van a poder ser retirados de ese censo, ¿no? Buenas tardes, Pedro Jiménez.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Es lo que figura en un documento de la Abogacía del Estado incorporado a la causa y al que ha tenido acceso la SER. Los servicios jurídicos del Gobierno informan al Supremo de que en septiembre de 2024 entró en funcionamiento el registro civil electrónico en las oficinas consulares. Según ha sabido esta emisora, esta aplicación les ha permitido identificar a más de 70.000 nacionalizados a los que ahora el Supremo le ha suspendido el derecho de voto y que tienen que salir del censo. El problema está en los otros 90.000 afectados. Javier, las fuentes consultadas siguen manteniendo que será prácticamente imposible identificarlas en plazo.
14: A las 2:30 nos preguntamos qué pasos jurídicos se pueden dar a partir de ahora. Es la foto del día en Ceuta. Ya está en marcha la esperada visita de los Reyes a la ciudad autónoma. Felipe y Leticia, que se reúnen a esta hora con el presidente Vivas, que acaba de intervenir en público. Es un viaje del que de momento no tenemos respuesta por parte de Marruecos. La ciudad ha sido preparada para esta visita, que es la primera que realizan los actuales reyes, que llega más de 2 meses después de la entrada masiva de inmigrantes y que tiene además una lectura política, pero también diplomática. Enviada especial María Manjabacas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes. Ciudad blindada y arreglada. Los reyes ahora mismo están en el ayuntamiento recibiendo las llaves de oro de la ciudad de mano del presidente Vivas, que ha animado en un bando a los vecinos a participar porque dice que esto es algo extraordinario. Niños, jóvenes, mayores, pedían a los reyes que no les olviden. A gritos de Ceuta no se vende, hoy han dejado clases, comercios, aun perdiendo las ventas. Lo reconocían, la ocasión lo merece. Ellos, los reyes, decía, son nuestra visibilidad para cambiar en algo esto y no podemos desaprovechar una visita histórica para la que han sido necesarios, Javi, 20 años.
14: Gracias, María. Luego a las 2:30 regresamos otra vez a Ceuta. Estamos viendo las imágenes en directo ahora mismo del rey saludando a los presentes en el Salón del Trono del Ayuntamiento de Ceuta, donde ha recibido las llaves de oro de la ciudad. Luego estaremos también en Rabat, donde hoy Marruecos, como digo, calla, guarda silencio ante esta visita real a las dos ciudades españolas cuya soberanía, recordemos, Marruecos reclama. Y dos voces de la mañana. La primera sobre la acampada de Sol, que ayer vivió un momento de mucha tensión después de que grupos de ultraderecha con banderas preconstitucionales se plantaran allí, cantando incluso el cara al sol. Almeida ha comparado a estos tipos con los manifestantes del kilómetro cero.
18: Que hay ultras de uno y otro signo. En segundo lugar, que a mí me parece incomprensible que haya personas que simplemente por ir con la bandera de España por la Puerta del Sol fueran increpadas y fueran insultadas. Eso es lo que está pasando en Sol. Y en tercer lugar, es urgente e inmediato levantar ya una acampada que carece del sentido que tuvo en su origen.
14: Almeida. Y segunda voz, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ex del PP, que acumula ya varias denuncias por acoso y agresión sexual. La última relata los tocamientos a los que sometió a una militante de Nuevas Generaciones fingiendo una supuesta y falsa revisión médica. El Partido Popular le pide que se vaya, pero a Landaluce no se le pasa por la cabeza.
19: Todavía no me ha llegado ni un solo papel de ningún juzgado. Una de las denuncias dice que hace 6 años cometí algo que puedo demostrar que es falso después del tiempo transcurrido. Otra denuncia ha sido hoy y tengo las pruebas para demostrar que también ha sido falsa.
14: Landaluce asegura que todo es falso. El Partido Popular nunca activó, recordemos, los mecanismos antiacoso.
13: Hora 14, con Javier Casal.
14: Y con más cosas, la primera es un verdadero notición que afecta a Netflix, que se queda, ojo, con los derechos del Mundial. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Es un movimiento estratégico. Muy buenas. Netflix se hace con los derechos del próximo Mundial que se celebra en España, Portugal y Marruecos. Además, una cadena nacional de televisión en abierto podrá emitir todos los partidos de la selección española, las 2 semifinales y la final. Y los trenes AVE que conectan Madrid y Barcelona acumulan retrasos de más de 2 horas tras el incendio registrado ayer en una de las máquinas. De hecho, todavía no ha llegado a Atocha el AVE que salió de Barcelona a las 8 de la mañana.
14: Y el tiempo, el verano en pleno otoño. Jordi Carbó.
21: A esta hora tenemos temperaturas propias del verano en la mayor parte del país, y es que las máximas en breve se situarán entre los 25 y 30 grados en la mayor parte de poblaciones, las más bajas en puntos costeros, donde además tendremos ratos de nubes, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, sobre todo en Baleares y Cataluña, con algún chubasco muy localizado y poco destacable. Pero en el resto, como decíamos, sol, calor, superando los 30 de máxima cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Esta situación, como mínimo, se irá repitiendo hasta el viernes.
14: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
13: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
22: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Partido Popular y Vox han intentado hoy echar balones fuera después de que ayer aquí en la SER hiciéramos pública esa respuesta de la Comisión Europea, que considera que la regulación de la prioridad nacional excede la normativa comunitaria, porque se fija un máximo de arraigo exigible en esa normativa europea de 5 años y nuestra ley contempla un mínimo de 10. Esta respuesta de la Comisión pone en duda lo aprobado en Les Corts por estos dos partidos, y eso es la realidad. Por eso la oposición lamenta que tengamos esa legislación que califican directamente de racista, y van a intentar que el asunto llegue al Constitucional.
13: Hora 14, Comunidad Valenciana.
22: Manu Gil, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Ana.
22: Como les estamos contando en la SER, la ley de acompañamiento aprobada por PP y Vox en julio en Les Corts vulnera esa legislación europea. En respuesta a Compromís lo ha dicho el comisario europeo de migración, Magnus Brunner, que es del Partido Popular Europeo además, y que ha afirmado que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más amplio que el periodo de 5 años que establece la normativa europea. Y eso es lo que ocurre en la ley de medidas fiscales, que fija en 10 años ese requisito.